0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en este dimecres 9 de setembre del 2026, el dia en què comença el curs escolar. Primer, com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Comença la baixada de temperatures cap als 30 graus de màxima, 31 en el dia d'avui encara, amb sol residual i molta presència de núvol que faran que la inestabilitat acompanyi tota la jornada i pugui deixar algun ruixat ocasional de poca intensitat. Vent de l'est a 15 km hora, que després serà del nord. L'índex ultravioleta està en nivell 6. Se torna a l'escola, comença el curs escolar en la vall, ho farà simbòlicament a les 9 i quart en el CEIP de l'Assumpció. Dies enrere ja sabem que el regidor de l'àrea, Manel Ajea, parlava d'aquesta posada a punts dels centres educatius per a l'inici del curs, per exemple, aquests 9 anys d'infantil que estrenava o estrena el CEIP Sant Vicent i aquests 75.000 euros que porten gastats en el que va d'any 2026 en el manteniment dels diferents centres educatius. Però la gran novetat estava en el dia d'ahir per la vesprada en la inauguració del nou Rosario Pérez, que s'afegís com a novetat al este començament del curs escolar 2026-2027. I parlant d'educació, parlant també de llibres, repte lector infantil per a promoure la lectura entre els més menuts és el que s'ha donat a conèixer per part del regidor de l'àrea, Jorge Marqués.
2: Cobrir aquest repte de poder llegir un llibre al mes i conèixer també així totes les activitats i tot el que pot oferir la biblioteca per tal de millorar el desenvolupament dels nostres xiquets i xiquetes. Nosaltres pensem que són activitats necessàries, que són activitats per a promoure la lectura a la nostra localitat des d'aquest edifici com és la biblioteca, intentar que cada xiquet puga optar a tindre un llibre en aquesta accessibilitat universal a la lectura. L'exemple és clar, si aconseguim que hi hagi més xiquets que llisquen i que abandonen les pantalles, doncs serà un triomf i una gran victòria no sols d'aquest xiquet o xiqueta, sinó de la biblioteca i per tant del conjunt de la ciutat.
0: Donava més detalls d'este repte lector infantil de la biblioteca, pues, precisament el bibliotecari Vicente Gabriel Fraile.
3: Una activitat lúdica i motivadora destinada a fomentar el hàbit lector entre els xiquets i xiquetes de la Vall d'Uixó, que és a partir dels primers lectors fins a els 12 anys, que és 6è de primària. L'activitat consisteix en passar per la biblioteca o les agències de lectura i és a replegar el passaport lector, que en cada passaport al llarg de l'any proposem una sèrie d'activitats que són unes lectures que tenen que veure en aparadors que anem presentant cada mes. Per exemple, en el mes de setembre proposem llibres sobre Tornem a l'escola. En octubre, Espanta la por. En novembre, Lectura sobre ciència. En desembre, un llibre sobre Nadal. En gener, Lectures que fomenten la pau. En febrer, Si t'assegues a la lectura. En març, un còmic. En abril, Bones maneres. En maig, un llibre informatiu. I en juny, Lectures d'estiu. En cada préstec que fan els xiquets en cada mes sobre aquestes temàtiques, en la biblioteca fem un cuño i al final de l'any entraran en el sorteig d'un lot de llibres que farem també a finals de juny.
0: Perquè estem parlant de llibres, un dels més sol·licitats llibres d'història de la vall, aquesta col·lecció de 4 llibres que narren en les primeres dècades del segle XX de Juan Fuertes. Juan diu que del primer en LinkedIn li estan preguntant molt per ell, que de moment no el farà, però que més abans sí té previst reeditar-lo.
4: Llibres tenim a les llibreries, sí. N'hi ha molta gent que m'ha preguntat pel número 1, però el número 1 està agotat. Jo volguera dir-los que, clar, jo me tinc que desfer del 2, del 3 i del 4,
0: claro.
4: Perquè tinc ahí diverses caixes. Hasta que aquestes caixes no amainen, jo no vaig a fer una reedició de l'1. Uh-huh. Si no, me junten més caixes encara.
0: Claro.
4: Però que si estan retenint el fer-se amb aquests llibres, que no queda el número 1, que no patisquen, perquè això se reeditarà, pot ser en un, pot ser en 2 anys, però clar, jo necessito donar eixida al resto dels volums. El trobeu en totes les llibreries.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Y en el día de ayer en Setabem, la nueva temporada del Espai Salut a Prop, el programa dels centres de salut de la Vall d'Uixó. I parlàvem amb les fisioterapeutes i d'un curiós programa assaig estudi que està fent-se propiciat des de la Vall i que ens contava, parlava sobre l'olor crònic, Paqui Arriero.
6: La primera aclaración sobre el significado de crónico es que no es para siempre. Estamos hablando de larga duración, pero no para siempre. Lo que era un estudio en el que participábamos dos centros de salud, Villena y La Vall, ahora se ha convertido en un estudio multicéntrico. Ya somos 7. Hay 3 centros de salud en Valencia, 3 en Alicante y el nuestro de La Vall. Es un ensayo estudio. Va a durar más, es decir, el seguimiento que vamos a hacer a los participantes va a ir más allá de los 6 meses, que era lo que estábamos haciendo en el anterior estudio. Vamos a llegar al año. Y esto es muy interesante porque en la bibliografía, en la literatura que hay de este tipo de estudios, muy poquitos llegan al año, con lo cual esperamos que los resultados también pues sean muy interesantes para quienes estén estudiando, ¿no?, sobre el tema y que se animen también a hacer más estudios.
0: I parlem ara en clau política del que ha assenyalat el PSPB de la província de Castelló, que entra en fase de projecte i accelera la preparació de les eleccions municipals del 2027. Samuel Falomir.
7: Els socialistes hem entrat en una nova fase. Ja tenim els candidats i candidates i ara toca treballar la feina i posar tot l'equip a construir els projectes amb els que volem governar els nostres pobles i ciutats a partir de 2027. Tenim 8 mesos per davant i volem aprofitar-los bé. Volem arribar a maig amb propostes clares, útils i preparades per a governar des del primer dia, parlant d'allò que de veritat importa a la gent: l'accés a l'habitatge, els serveis públics, les oportunitats per als joves, l'ocupació... El temps dels experiments del PP s'ha acabat.
0: I en clau agrícola, la Unió advertís que la caiguda del preu de l'oli amenaça la rendibilitat de l'olivar valencià. Enric Simó.
8: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora i Ramadera estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja foros definitius se produïsca eixa baixada. Si tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i dels insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat.
0: I en clau esportiva, Augusto Callado ens parla de l'última hora del club de bàsquet La Vall d'Uixó, de l'estaf tècnic i del primer partit de pretemporada que arriba ja.
9: Que l'estaf tècnic estarà format per Fede Castelló com a primer entrenador, Eduard Encibia com a segon entrenador i Juan Marrama com a ajudant del cos tècnic. I també es passa la informació de que aquest divendres a les 8 de la vespre en el pavelló poliesportiu de Vall d'Uixó tindrà lloc el primer partit de pretemporada, un partit en el qual el staff tècnic format per aquests 3 magnífics entrenadors podran ficar en pràctica tot lo ensayat i entrenat en aquesta pretemporada.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Aramburu, Major 60 en la Vall, Beltrán Navas, Poeta Llorente 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, en este dimecres 9 de setembre del 2026, el dia en què comença el curs escolar. Primer, com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Comença la baixada de temperatures cap als 30 graus de màxima, 31 en el dia d'avui encara, amb sol residual i molta presència de núvol que faran que la inestabilitat acompanyi tota la jornada i pugui deixar algun ruixat ocasional de poca intensitat. Vent de l'est a 15 km hora, que després serà del nord. L'índex ultravioleta està en nivell 6. Se torna a l'escola, comença el curs escolar en la vall, ho farà simbòlicament a les 9 i quart en el CEIP de l'Assumpció. Dies enrere ja sabem que el regidor de l'àrea, Manel Ajea, parlava d'aquesta posada a punts dels centres educatius per a l'inici del curs, per exemple, aquests 9 anys d'infantil que estrenava o estrena el CEIP Sant Vicent i aquests 75.000 euros que porten gastats en el que va d'any 2026 en el manteniment dels diferents centres educatius. Però la gran novetat estava en el dia d'ahir per la vesprada en la inauguració del nou Rosario Pérez, que s'afegís com a novetat a este començament del curs escolar 2026-2027. I parlant d'educació, parlant també de llibres, repte lector infantil per a promoure la lectura entre els més menuts és el que s'ha donat a conèixer per part del regidor de l'àrea, Jorge Marqués.
2: Cobrir aquest repte de poder llegir un llibre al mes i conèixer també així totes les activitats i tot el que pot oferir la biblioteca per tal de millorar el desenvolupament dels nostres xiquets i xiquetes. Nosaltres pensem que són activitats necessàries, que són activitats per a promoure la lectura a la nostra localitat des d'aquest edifici com és la biblioteca, intentar que cada xiquet puga optar a tindre un llibre en aquesta accessibilitat universal a la lectura. L'exemple és clar, si aconseguim que hi hagi més xiquets que llisquen i que abandonen les pantalles, doncs serà un triomf i una gran victòria no sols d'aquest xiquet o xiqueta, sinó de la biblioteca i per tant del conjunt de la ciutat.
0: Donava més detalls d'aquest repte lector infantil de la biblioteca, pues, precisament el bibliotecari Vicente Gabriel Fraile.
3: Una activitat lúdica i motivadora destinada a fomentar el hàbit lector entre els xiquets i xiquetes de la Vall d'Uixó, que és a partir dels primers lectors fins a els 12 anys, que és 6è de primària. L'activitat consisteix en passar per la biblioteca o les agències de lectura i és a replegar el passaport lector, que en cada passaport al llarg de l'any proposem una sèrie d'activitats que són unes lectures que tenen que veure en aparadors que anem presentant cada mes. Per exemple, en el mes de setembre proposem llibres sobre Tornem a l'escola. En octubre, Espanta la por. En novembre, Lectura sobre ciència. En desembre, un llibre sobre Nadal. En gener, Lectures que fomenten la pau. En febrer, Si t'assegues a la lectura. En març, un còmic. En abril, Bones maneres. En maig, un llibre informatiu. I en juny, Lectures d'estiu. En cada préstec que fan els xiquets en cada mes sobre aquestes temàtiques, en la biblioteca fem un cuño i al final de l'any entraran en el sorteig d'un lot de llibres que farem també a finals de juny.
0: Però que estem parlant de llibres, un dels més sol·licitats llibres d'història de la vall, aquesta col·lecció de 4 llibres que narren en les primeres dècades del segle XX de Juan Fuertes. Juan diu que del primer no LinkedIn li estan preguntant molt per ell, que de moment no el farà, però que més abans sí té previst reeditar-lo.
4: Llibres tinc a les llibreries, sí. N'hi ha molta gent que me pregunta pel número 1, però el número 1 està agotat. Jo volguera dir-los que, clar, jo me tinc que desfer del 2, del 3 i del 4,
0: claro.
4: Perquè tinc ahí diverses caixes. Hasta que aquestes caixes no amainen, jo no vaig a fer una reedició de l'1. Si no, me junten més caixes encara.
0: Claro.
4: Però que si estan retenint el fer-se en aquests llibres, que no queda el número 1, que no patisquen, perquè això ho se reeditarà, pot ser en un, pot ser en 2 anys, però clar, jo necessito donar-hi cita al resto dels volums. El trobeu en totes les llibreries.
1: En Caixa Laboral y Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Laboral y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laboral.
0: Y en el día de ayer en Setabem, la nueva temporada del Espai Salut a Prop, el programa dels centres de salut de la Vall d'Uixó. I parlàvem amb les fisioterapeutes i d'un curiós programa assaig estudi que està fent-se propiciat des de la Vall i que ens contava, parlava sobre el dolor crònic, Paqui Arriero.
6: La primera aclaración sobre el significado de crónico es que no es para siempre. Estamos hablando de larga duración, pero no para siempre. Lo que era un estudio en el que participábamos dos centros de salud, Villena y La Vall, ahora se ha convertido en un estudio multicéntrico, ya somos siete. Hay tres centros de salud en Valencia, tres en Alicante y el nuestro de La Vall. Es un ensayo-estudio. Va a durar más, es decir, el seguimiento que vamos a hacer a los participantes va a ir más allá de los 6 meses, que era lo que estábamos haciendo en el anterior estudio. Vamos a llegar al año. Y esto es muy interesante porque en la bibliografía, en la literatura que hay de este tipo de estudios, muy poquitos llegan al año, con lo cual esperamos que los resultados también pues sean muy interesantes para quienes estén estudiando, ¿no?, sobre el tema y que se animen también a hacer más estudios.
0: I parlem ara en clau política del que ha assenyalat el PSPB de la província de Castelló, que entra en fase de projecte i accelera la preparació de les eleccions municipals del 2027. Samuel Falomir.
7: Els socialistes hem entrat en una nova fase. Ja tenim els candidats i candidates i ara toca treballar la feina i posar tot l'equip a construir els projectes amb els que volem governar els nostres pobles i ciutats a partir de 2027. Tenim 8 mesos per davant i volem aprofitar-los bé. Volem arribar a maig amb propostes clares, útils i preparades per a governar des del primer dia, parlant d'allò que de veritat importa a la gent: l'accés a l'habitatge, els serveis públics, les oportunitats per als joves, l'ocupació... El temps dels experiments del PP s'ha acabat.
0: I en clau agrícola, la Unió advertís que la caiguda del preu de l'oli amenaça la rendibilitat de l'olivar valencià. Enric Simó.
8: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora i Ramadera estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja foros definitius se produisca aquesta baixada. Si tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat.
0: I en clau esportiva, Augusto Callado ens parla de l'última hora del club de bàsquet La Vall d'Uixó, de l'estaf tècnic i del primer partit de pretemporada que arriba ja.
9: Que l'estaf tècnic estarà format per Fede Castelló com a primer entrenador, Eduard Encibia com a segon entrenador i Juan Marrama com a ajudant del cos tècnic. I també es passa la informació de que aquest divendres a les 8 de la vespre en el pavelló poliesportiu de Vall d'Uixó tindrà lloc el primer partit de pretemporada, un partit en el qual el staff tècnic format per estos tres magnífics entrenadors podran ficar en pràctica tot lo ensayat i entrenat en aquesta pretemporada.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60 en la Vall, Beltrán Navas, Poeta Llorente 79.

0: residències gràcies a la participació de la ciutadania. L'Ajuntament de la Vall d'Uixó, tu ens ho comptes, nosaltres ho solucionem. WhatsApp 6620-916-588.
1: La SER, el sonido de la vida.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes. Dimecres 9 de setembre del 2026, a Hoy por Hoy, plana baixa de ràdio La Vall d'Uixó. No és una data qualsevol, és la data que marca l'inici, el començament del curs escolar 2026-2027 i que serà un dels leitmotivs del programa d'avui, que ara de seguida anem a abordar. Però al marge de tot això, com veu avui també l'oratge, vols formar part de la notícia, dia aixina que no sap si fer sol, si ficar-se a ploure, si baixar la temperatura, si refredar una miqueta, si recuperar-se. Bueno, estava previst que anava a ser un dia aixina prou inestable i una miqueta diferent als que hem vingut, però de moment el calor va continuar ahir, màximes de 30 graus, que algo anem millorant, només van a ser de 30 graus. D'este, d'altres continguts i de molta actualitat ja en clau política, la maquinària de cara a les municipals del 2027, en uns partits més, en altres més, però va ficant-se en marxa per tot arreu, per tots els llocs, i serà també altra de les coses que veurem en el dia d'avui i que quedarà clara. I començament del curs escolar i també de campanyes en la biblioteca, repte lector, es tracta de que n'hi hagin més llibres entre els menuts i les menudes i menys pantalletes. Regidor Jorge Marqués.
1: Cobrir aquest repte de poder llegir un llibre al mes i conèixer també així totes les activitats i tot el que pot oferir la biblioteca per tal de millorar el desenvolupament dels nostres xiquets i xiquetes. Nosaltres pensem que són activitats necessàries, que són activitats per a promoure la lectura a la nostra localitat des d'aquest edifici com és la biblioteca, intentar que cada xiquet puga optar a tindre un llibre ni s'accessibilitat universal a la lectura. L'exemple és clar, si aconseguim que hi hagi més xiquets que llisquen i que abandonen les pantalles, doncs serà un triomf i una gran victòria no sols de d'aquest xiquet o xiqueta, sinó de la biblioteca i per tant del conjunt de la ciutat.
0: Tres apunts més, ho deix en clau esportiva, el club de bàsquet La Vall d'Uixó ja té definit l'estaf i arrenca la pretemporada el divendres. Augusto Callado.
2: Ens traslladen que l'estaf tècnic estarà format per Fede Castelló com a primer entrenador, Eduard Encibia com a segon entrenador i Juan Marrama com a ajudant del cos tècnic. I també es passa la informació de que aquest divendres a les 8 de la vespre en el pavelló poliesportiu de Vall d'Uixó tindrà lloc el primer partit de pretemporada, un partit en el qual l'estaf tècnic format per aquests tres magnífics entrenadors podran ficar en pràctica tot lo ensaiat i entrenat en aquesta pretemporada. No vos oblideu, aquest divendres a les 8 de la vespre al pavelló poliesportiu de la Vall.
0: Una de terminis, de que s'obri i altra que se tanca. S'obri avui el de la preinscripció fins al dia 15 al Centre Social de les Llimeres per al tema de la Universitat Popular de la Vall. I se tanca avui el termini per a sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada bé per finestreta o de manera telemàtica, i n'hi ha 200. I un últim apunt, este ja l'agenda, el Brutal Fest que tenim este cap de setmana en la Vall. Paco Corredera.
3: A ver, este año tenemos un muy buen cartel, creo que tenemos un cartel muy grande. Como has dicho, tenemos a Tierra Santa, que será el cabeza de cartel. Tenemos a Aquilas y tenemos a Vendetta FM y Blast Wave. Creo que son cuatro grupos que van a dar buen juego. Bueno, ha sido un trabajo realmente de todo el año, porque desde que terminó la edición pasada, a la semana prácticamente ya estábamos trabajando para esta y buscando grupos, buscando pues ayudas, patrocinios.
4: Hoy por hoy, del estío.
5: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
6: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
0: Fins fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
7: En Caixa Labai Moncofa ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
8: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.

0: Dimecres, nou dia del mes de setembre del 2026. Mira que ha ratllat el gust en este setembre, dir-lo de nové, cinquè dia, sisè. Dimecres, nou de setembre. Què ha començat el curs escolar? Que és la notícia, sense cap dubte, del dia. I ara, de seguida, entrem a comentar i a conèixer tots els detalls amb el regidor de l'àrea, amb Manel Agea. Crec que ho vaig anunciar ahir, que estaria per així, o que tractaríem que estiguera, i sí, així el tenim. Ara, de seguida, anem a ell. Les últimes xerrades que tenim així en el regidor, com li preguntem una miqueta per totes les qüestions relacionades en un àrea que, a més de l'educació, però el tema de les infraestructures, etc., de voltes el regidor acaba dient-me que al final he vingut més content, més any, al final me'n vaig una miqueta cremant, no? Que és l'expressió que gastem en la vall. Jo no me crec que avui el regidor m'estiga disgustat, perquè, home, venim del dia d'ahir d'una inauguració que ha costat dècades, una reivindicació de moltíssima gent, del CEIP nou Rosario Pérez. Però per ordenar anirem ahir, que ve la notícia del començament del curs escolar. Regidor de l'àrea en la Vall d'Uixó, Manel Agea, bon dia.
1: Bon dia, Vicent, i bon inici de curs.
0: Senyor, 9 de setembre del 2026, ara arrenca. Anirem poquet a poquet, però ja ens hem ficat en marxa, que és allò important.
1: Uh-huh. La veritat és que sí, avui és un dia d'inicis, avui és un dia d'activar tot aquest pulmó educatiu que tenim així en el poble. Entren en tromba alumnes a 12 escoles, 3 instituts, una escola infantil, és a dir, se reactiva la ciutat completament en aquest àmbit, no? I d'alguna manera s'acaba l'estiu veritablement, no? De facto, no? Encara que la calor sembla que ens acompanyarà un poc més, però ja pareix que tot canvia quan els xiquets i les xiquetes i els joves entren a classe. I en aquest sentit, pues, no res, mostrar la meva satisfacció, espero que siga un bon inici de curs. Tenim per endavant un curs que s'espera intens, s'espera, la veritat és que no mos van a faltar la faena i que així na siga, però bueno, també s'espera un curs reivindicatiu. N'hi ha que tancar temes que se van quedar pendents de final de curs. Parle sobretot de la vaga, de les reivindicacions del professorat, una vaga històrica, i que bueno, estem veient com algunes de les coses que s'havien promès pues, encara no han arribat o que s'han agreujat, no? Perquè aquest estiu la veritat és que hem tingut un estiu d'estar molt pendents de les maniobres de la conselleria, perquè bueno, s'hauran enterat els oients tota aquesta reforma del codi de la inspecció educativa, no? On se'ls demana que vetlen per aquesta suposada neutralitat ideològica, com si abans no hi haguera, i d'alguna manera se'ls posa una pressió per a que exercisquen de policia. I en aquest sentit, pues, això crec que serà un dels principals cavalls de batalla que tindrem durant aquest curs.
0: No serà una de les qüestions, efectivament, com diu el regidor, que facilite un entente cordial. Si algo necessitem ara és tranquil·litat i és passos per part de totes les parts, perquè ja vam veure com vam tancar l'anterior curs. Però bueno, efectivament, això està ahí, no ho podem negar, i serà una de les coses que donarà que parlar. 5.000 i pico, no? per dir una cifra orientativa. Tampoc anem a entrar així el detall de la gent que s'incorpora, no? en este curs.
1: Sí, ara 5.300 persones en un sistema públic d'educació 100% públic al nostre poble, és a dir, per això insistia en aquesta reactivació completa de la vida, de la rutina al nostre poble, perquè tots passem per l'educació pública i d'alguna manera les xifres avalen que l'educació pública pues, en este poble funciona, la gent vol estudiar així, la gent ve així a formar-se i és conscient també de la importància que té l'educació pública.
0: Per al regidor d'educació en la Vall, per a Manel Agea, d'este curs que iniciarà i deixant al marge tres qüestions que també repassarem, com el vam tancar, no?, en el tema de reivindicacions en el curs anterior, etc. Com t'agradaria que fora, en el sentit de dir, pues mira, que anaren resolvent-se pues, tot allò que ens queda pendent de l'edificar, que també repassarem, o que fora un curs on els autèntics protagonistes foren els xiquets i xiquetes, el més menuts en definitiva, si parlem òbviament de la gent del CEIP. Què t'agradaria que fora este curs que iniciem avui, Manel?
1: Pues com tu bé dius, m'agradaria sobretot que se resolgueren les demandes de que els docents venen de, reivindicant ja des de fa molts anys, però en més força durant el curs passat, no? Perquè crec que al final atendre aquestes demandes en definitiva millora la educació. I sobretot el que m'agradaria, a banda de solucionar o que es complisquen, és que no ens la tramen o no ens facin males passades o males jugades, no? Perquè no té cap sentit que un dels principals punts de la vaga fora, per exemple, reduir la burocràcia, i que altre punt fora climatitzar les aules, i que la resposta hagi sigut no, vos donem 5.000 euros per cole i damunt vos teniu que encarregar vosaltres de demanar pressupostos, de quedar a enginyer, de tramitar la sol·licitud, és a dir, més burocràcia i menys diners dels que fan falta per a poder climatitzar una escola, és a dir, tot al revés. Si li sumes el tema de la inspecció educativa, no? Por a lo que puga dir o fer un mestre com si no fora una persona completament capacitada i lliure per a poder educar els nostres xiquets i xiquetes, és a dir, tot el que havien demanat sembla que ens està retornant però en negatiu. I aleshores el que demane és a la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Educació, que no... És que això, al final, com te ho agarres? Com una provocació? Te ho agarres com... no sé. La veritat és que no estan facilitant les coses. Jo pense que si tu, com a principal institució, vols un curs tranquil, no has de burlar-te de la gent, parlant clar i res. I si estan demanant una cosa, els estàs donant el contrari. És que això a mi em pareix una falta de respecte i una falta de voler arribar a un consens impressionant. I ja, pues, centrant-nos una mica més en la vall, en general, pues, poder desenvolupar totes aquelles infraestructures que tenim pendents, no? I que estan pendents des de ja fa molt de temps, perquè la paràlisi d'esta legislatura, ho comentava ahir en diverses persones que van formar part del govern del Botànic, que jo els deia, jo no sé com seria quan estàveu vosaltres, però en un any i esta legislatura estem bregant contra parets, perquè ja no és... No és ja la pròpia dificultat en si de desenvolupar els projectes, que ens encanta i sabem fer-ho, ho hem demostrat mil vegades, és ixa falta de comunicació, ixos tops contra una paret, ixos correus sense resposta, ixes trucades que no responen. Al final també causa un poc en el de dir, senyor, però no estem demanant res que no ens toque, ni res que no siga lògic, eh? Avui mateix obríem el curs en el col·le l'Assumpció, un pati que està...
2: Això volia preguntar-te, Manel, per què heu triat obrir este curs allí en l'Assumpció?
1: Exacte, doncs perquè recorde, Vicent, que tenim un pati que està apuntalat i que no se pot utilitzar. És que pareix que se'ns ha oblidat o que hem après a conviure amb això, però no ha de ser esta la normalitat. Ahir ho veiem, des de... El propi Rosario Pérez, jo ho pensava, dir que aquesta parcel·la tan gran, tan oberta, tan que se pot fer mil coses, i pensava, i tenim un col·le que no poden ni gastar la meitat del pati que tenen perquè està apuntalat, i així sembla que ningú té interès on a ningú li pica, parlant clar i ras, ningú li pica el cul per solucionar la situació. Nosaltres, paper que ens envien, paper que emplenem i retornem, si és que la disposició de l'Ajuntament és total, i ho hem manifestat sempre. I el que està passant en l'Assumpció, jo, és algo que no he vist en cap dels altres casos d'edificant, perquè que no ens prenguen el pèl, així hem executat molts edificants, sabem fer-ho, sabem els procediments, sabem els papers i sabem la documentació. El que no pot ser és que en el seguit l'Assumpció entregues un paper, a la Sant Demà te'n demanen un altre que encara no te l'havien demanat, el tornes a entregar, ara te diuen firme este, mil coses, anem avançant, sí, però arriba un punt que dius, aquestes coses no se poden fer d'una altra manera, vull dir-te, deixeu de traure coses que no ens ha passat això en els altres edificants.
2: Clar, és que has comentat una cosa, Manuel, que efectivament és on jo volia incidir, perquè edificants en la vall, experiència, d'altra cosa no sé, però d'experiència en edificants en la vall n'hi havia una de dos: o de repent se vos ha oblidat la forma de fer-ho tot, o han canviat tots els criteris i se demanen coses que abans no, i ha canviat tot, però algo deu d'estar passant.
1: Claro, però és que damunt, és que el que te demanen per l'Assumpció no ens ho han demanat a lo millor per a Lionel Mingarro, no ens ho han demanat pel Rosario Pérez, són circumstàncies molt estranyes. Jo no sé què passa en conselleria, si és que cada projecte el porta una persona i cada un és de son pare i de sa mare, però crec que no podem jugar més a marejar la perdiu d'esta manera, i el que demanem és una via ràpida, un acceleró en totes aquestes qüestions per a poder desenvolupar-les el més ràpid possible.
2: En este començament, ja sabem, no? Ho acabes d'explicar un poc el motiu, no? de fer memòria, de recordar, de pressionar en definitiva el per què se tria el CEIB l'Assumpció, però anunciau també, per exemple, en el ple de juliol, que el vau tindre que fer especialment perquè n'hi havia algunes coses d'urgència, no? Perquè no n'hi havia gana de fer cap plenari en tot el que teníem de l'incendi recent, no? Però una d'elles era el tema de Leonard Mingarro. Però bueno, tornem al mateix, i sa satisfacció era perquè era provisional, però la definitiva encara no ha arribat. Jo reconec que me peres i espero que els oients a lo millor tinguin una miqueta més clar, però per si de cas te demanaria que explicaré una miqueta més què és això de la provisional de seguida porta aparellada a la definitiva. Què és això?
1: Mira, tirant un poc de ofici, vaig explicar-ho amb un to fàcil.
2: Vinga.
1: Construir escoles no és una cosa que tinguin que fer els ajuntaments, no mos toca, li toca a la Generalitat, la llei de competències així no ho diu. El pla edificant precisament va de cedir competències a l'Ajuntament, per la qual cosa tu, per acceptar una competència que no és teua, l'has de passar per pleno, sí o sí, i és el que ha passat. La Generalitat ens ha demanat aquesta proposta de tu, Ajuntament de la Vall d'Uixó, te concedis que estos diners que m'has demanat, tu acceptes fer esta obra perquè segons la llei no has de fer-la. L'Ajuntament diu sí, i és el que hem fet en el ple de juliol. Per això era tan important celebrar aquest ple damunt, en uns dies on precisament el barri Toledo va estar especialment castigat per l'incendi, i consideraven que també era una manera de donar esperança, no? I de desatrascar aquesta situació. Claro, una volta el ple ha notificat de dir sí, conselleria, vull fer esta obra, vull acceptar esta cosa que no me toca fer a mi, però com crec en el ple edificant, la vull fer. Pues ara estem a l'espera que conselleria mos diga, ok, pues ja també la definitiva, i estem a l'espera d'aquest document últim, que la veritat sol ser prou automàtic i no entenem molt bé per què està tardant tant. És cert que hem tingut el mes d'agost pel mig, però bé, és un tràmit que si ja està tot aprovat no té cap sentit seguir dilatant, perquè és un tràmit ineludible per a que l'Ajuntament pugui licitar les obres. I cada dia que passa, cada dia que correm el risc de que els preus pugen i de que ens torni a passar la situació desagradable que ens vam trobar fa uns mesos, no? Que vam llançar a licitar les obres després de 2 anys esperant els diners i els diners s'havien quedat curts.
2: Una cosa similar ja vales recordar o vales dir en la teua visita al CIF Sant Vicent, no? Quan parlàveu de la bona conèixer els banys d'infantil, crec, no? que s'havien fet nous, etc. Manel.
1: Correcte. El ple edificant en el Sant Vicent continua, però és cert que hem assolit una fita que era en aquest estiu, l'estiu que pillava, diguem, enmig de l'execució de les obres, renovar completament tots els vàters d'infantil del pavelló dels xiquets, no? És a dir, hem tirat a pla tots els vàters i els hem tornat a fer, reconfigurant-los, no? Per adaptar-los, per fer-los accessibles, i el repte que teníem era precisament fer això, fer-ho en 2 mesos, no? Fer-ho en juliol i en agost, i que els xiquets i xiquetes puguen començar el curs en aquesta part ja acabada, i almenys anar aclarint coses, no? que diem així, perquè la part de l'edifici de primària encara se demorarà uns mesos.
2: Pues volia preguntar-te ara també per algo que ja ens vales anunciar al principi, en el començament de l'estiu, i que òbviament ja ha passat i no s'han fet les jornades educatives. Tu en aquell moment, Manel, donaves una explicació de per què havíeu decidit que no era el moment, no eren els millors temps, que és quan se preparen, quan s'organitzen, no quan se fan, que era en setembre, sinó en el moment de preparar i d'organitzar no corrien bons temps. Per si vols que recordem un poc el motiu pel qual aquest any setembre no s'han arrencat en aquestes jornades educatives.
1: Clar, ahir la preparació de les pròpies jornades la solen fer entre abril i maig, que va ser l'època de major activitat de la vaga docent. Jo pensé que una, no era el moment en quant a ànims, no era el moment tampoc en quant a que jo pensé que tot això era a lo millor anar un poc no en la corrent que demanaven precisament els docents, quan una de les mesures que sempre demanaven era la suspensió de totes les activitats extraordinàries, no? I sobretot també perquè, Vicent, creiem que era el moment també de fer un gest simbòlic i dir, mira, pues estos diners els anem a dedicar a manteniment d'escoles, anem a fer tota la faena que la Generalitat no està fent en quant a infraestructures, anem a assumir alguna coseta més, demanant sempre aquesta duplicitat de competències famosa que m'ha fartat jo de repetir, perquè cada obra que vulguis fer que no te toques de demanar permís. I era un poc per això, en el sentit de dir, no és el moment, anem a fer d'alguna manera un recolzament a aquestes manifestacions i a aquestes reivindicacions, i ho anem a fer complint les nostres competències, complint el manteniment, millorant l'atenció a les nostres escoles, i bueno, doncs hem anat fent cosetes, no? I pense que ha sigut una decisió que s'havia de prendre, no ha sigut fàcil tampoc, perquè jo també comprenc que les jornades ja tenien una certa trajectòria, I no ha sigut fàcil, però pense que era en el moment que vam prendre la decisió era un moment amb molta incertesa, no sabíem com anava a acabar el curs, no sabíem com anava a començar el curs, i bueno, jo el sentir general que he tingut és que hem pres una bona decisió i la gent així m'ho ha transmès.
2: Vale, vull preguntar-te també per algo que coneixíem en el dia d'ahir i que fins i tot avui, bueno, en alguns periòdics que també ho destaquen i ho troben en portada. Els alumnes valencians a la cua en ciències, en lectura i matemàtiques, l'informe PISA. Uh-huh. Quan vas escoltar això, quan vas llegir això, la primera impressió, què vas pensar?
1: Pues és alarmant, Vicent, jo te ho vaig a ser completament sincer. És molt alarmant la davallada que han pegat, crec que l'últim informe PISA de fa 2 anys. La davallada ha sigut considerable. Jo, honestament, crec que els professors sé que hi saben per algo. Jo vaig a dir clarament. Quan els docents estaven queixant de les condicions en les que estan per a impartir classe, inevitablement tot això té una repercussió en l'alumnat. Si una mestra d'infantil, ho dic sobretot perquè el dato que més me preocupa és el de la lectura, si una mestra d'infantil i primària, que són els moments...
2: Perdona, he pensat el mateix, lo de la lectura m'ha suposat un flash.
1: Claro, és que és la davallada més espectacular. És cert que tenim un repte com a societat, que és tot el tema de les noves tecnologies, de que els xiquets aprenen abans a manejar una tablet que inclús a parlar. Això no ho nega, això és un repte que tenim, però és cert que una professora d'infantil o una professora de primària, una mestra, que se suposa que és a primer de primària tota la vida, s'ha dit que s'ha d'arribar sabent llegint almenys, no? Pues si és que t'has passat infantil desbordada perquè tens una classe amb xiquets de necessitats especials, no pots arribar a tot perquè no hi ha recursos, arriben a primària i la mestra de primària també ha de fer aquest esforç per compensar i se desfase, no, que ve per una manca de recursos al final, i ho hem vist així en la Vall. El curs passat ens vam fartar a demanar recursos, sobretot d'educació especial, de PT, d'AL, totes aquestes places anunciades i que no s'havien cobert, i que al final, Vicent, és que tot això es nota, i ara ens alarmarem i direm que com pot ser i direm de tot, però això ve, o sigui, tot ve per una cosa. Les reivindicacions docents venen també com a, d'alguna manera, veure en les aules que tu no estàs podent arribar a tots, que els teus alumnes necessiten d'aquest reforç, i això també se veu en l'informe PISA. Jo penso que és un repte de tots, però sobretot de la Conselleria d'Educació, posar-se les piles en aquest tema i començar a escoltar a les persones que estan dia a dia en l'aula i que són les que millor detecten el perquè d'aquest diagnòstic.
2: Preguntar-te també, Manel, una altra de les coses que he llegit en el dia d'avui és que en alguns llocs, no, de la província de Castelló s'han avançat horaris, s'han modificat classe per tot allò de tratar d'evitar els moments de més calor, etc. Recordaran vostès que amb el regidor ja parlàvem del tema dels ventiladors, que tornàvem a lo mateix, Manel, veus? Estem pegant de volta lo mateix. De qui és la competència, qui ho té que fer, per què no? Bueno, jo no sé si en la Vall al final farà falta lo de avançar alguna classe, modificar algun horari, com queda tot, i si el tema dels ventiladors, pues ja no donarà més que parlar.
1: Vicent, jo així me remitis a lo que vam dir en aquell moment, és que tot això sembla que són parxes. Vull dir, enviar 5.000 euros a cada centre, vale. Que cada empapu ha de comprar ventiladors, crees desigualtat. I modificar horaris per la calor, altre parche. Així el que fa falta és que la Generalitat Valenciana, autoritat competent en quant a les inversions de centres i a la climatització de centres, fique en marxa i se pla que han anunciat a bombo i platillo, pla EduClima, o que s'inventen el pla que vulguin, però anem a per el focus, ataquem el focus, no? La calor, climatitzem les aules, deixem-nos de parxes, deixem-nos de ventiladors, deixem-nos d'enviar 5.000 euros, i se pretén que en 5.000 euros un centre se climatitza soles, o sigui, vull dir que és que al final pareix que estiguem al final demanant impossibles i estem dient coses que són perfectament lògiques. O ara, per exemple, lo de canviar horaris, no? A veure, pues em sembla una mesura que mentre no arribi, pues evidentment cada centre sabrà millor com adaptar-se, però anem al focus, pla de climatització, inventem-nos el que siga, que la Generalitat Valenciana cree un edificant 2.0 de climatització, fem-ho com puguem, però fem-ho, anem al nucli, deixem-nos de parxes, deixem-nos d'improvisacions, perquè és un tema que venim arrastrant, i si no apostem de veritat i ens ho creiem, no farem res. Jo dono una idea que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. La taxa turística que cobra la ciutat l'han dedicada íntegrament a climatitzar escoles. Mira que fàcil. Necessites diners, ahí tens. Una idea que dona, gratuïtament.
2: Pues mira, és una de les coses a tindre en compte.
1: Però
2: no?
1: És que, claro, ja vol, me vaig a cremar, Vicent, perquè...
2: No, home, no és una bona idea,
1: No, no, però perquè si al final retalles, perdones impostos als rics, afavorixes a la concerta, puges els sous als inspectors, puges els sous a les concertades, te quedes sense diners i al final qui ho paga? La pública. Per què? Perquè el Partit Popular, la Generalitat Valenciana, no ha vingut així a millorar la pública, ha vingut a fer negoci. I així no t'ho dic. Així no ho senc.
2: Així no ho senc. Tal dia com avui, dimecres 9 de setembre del 2026, que comença el curs escolar. Altra de les coses que tant tu com l'alcaldessa Tania Baños, que per cert aprofite per a dir que ara després, en el segon bloc i després de la visita que tindrem de la gent de Borriana, sí, seguirem parlant de lo que ha sigut l'inici i el començament del curs escolar i la inauguració del Rosario Pérez ahir. Altra de les coses que de moment podeu encara continuar presumint és lo de ser la capital de l'educació pública per lo dels centres, Manel. Tot el que tenim a la vall.
1: Sí, la veritat és que sí, és el major orgull que tenim, el major llegat que tenim, i crec que també és fins i tot una senya d'identitat que tenim. Jo m'agrada molt vincular-ho sobretot al concepte d'identitat, perquè si eres de la vall has passat per la pública, i jo crec que això marca, això definís, i això d'alguna manera crea un sentiment de protecció cap a algo que és teu. I la majoria, la immensa majoria d'ací en la vall haurem estudiat en escoles públiques i sabem el que som gràcies a l'educació pública. Entonces, pues és una frase que queda molt bé: som la capital de l'educació pública, sí, ho som, però l'hem de defensar. És un honor, però és una molt gran responsabilitat.
2: Pues tant de bo que este inici siga el millor de tots els cursos, no ara en els inicis, sinó tots els dies a posteriori que vagin passant, perquè complicar-se les coses al final, també saps el que diuen, no? que qui paga el pato, no? Que tenen aquesta expressió tan sí. Ballera, tan valenciana. Pues sempre els estudiants, els menuts i menudes en este cas, així que tant de bo n'hi hagi enteniment i que no sigui un començament de curs convuls com va ser el final del curs passat, Manel, però no sé per on anirà la cosa a partir d'ara.
1: Bueno, no sé, Vicent, jo també te dic una cosa, jo ho he dit alguna vegada també davant dels micròfons, al final a l'Ajuntament li mos pica en el sentit de que són els nostres xiquets, són els nostres veïns, són els nostres cosins, són els nostres familiars. L'Ajuntament ha assumit molta faena que no li toca, però els recursos no són infinits, i jo sempre és el que trate de dir, estem fent la nostra feina, estem fent també feina des de més, però tot té un límit, i no és un límit perquè vulguem, és un límit objectiu, els recursos s'acaben i el pressupost és el que és, i en aquest sentit pues, m'agradaria que la Generalitat Valenciana també tinguera aquest sentit de responsabilitat cap als xiquets i les xiquetes, cap als joves i en definitiva cap a l'educació pública.
2: I l'última, salvo que després vull que s'afegis alguna cosa per a tancar, Manel, preguntar-te, suposo, no sé si en els propers dies o al llarg del curs, és que desconec ara per complet, ho reconec quan és el moment en què anuncieu aquest tipus de coses, bé siga d'ajudes o de transport, de beques, etc. Què és en definitiva les famílies a partir d'ara a què tenen que estar a l'aigua, com solen dir així?
1: Pues demà, dia 10, se tanca el període per a les ajudes a les AMPES, que estan obertes des del juny, per a que haguem pogut durant tot l'estiu fer la documentació, i les ajudes al transport estem ara subsanant, enviant peticions de subsanació per poder resoldre lo més ràpid possible, i estem en ello. Ara ja no és una època de, diguem, de obert termini, sinó més bé acabat ja, però és època de faena interna de l'Ajuntament de poder resoldre totes les ajudes.
2: Pues ara sí, Manel, toca parlar del Rosario Pérez, d'Issa inauguració que fèieu en el dia d'ahir, un dia abans, no, pues, pràcticament mig dia abans del començament del curs escolar. Tu has anat al Rosario Pérez, però a l'antic, no, per cert.
1: Sí, jo sóc orgullós exalumne del Rosario Pérez, sí.
2: Què tal, com ha estat això? Perquè era el crit, no d'un barri, que per supost, d'un barri, d'una localitat, uh-huh. I moltíssima gent contenta, no només de la que té fills, filles, neix, netes, en edat escolar, sinó en definitiva d'algo que se tenia ganes i ho hem demostrat.
1: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que ahir va ser un dia molt emocionant, va ser un dia de tancar un camí que venia allargant-se massa temps, no? un camí, jo me pensé que la primera manifestació per un col·le nou va ser a l'any 92, jo ahí no estava ni pensat.
2: He imaginat com... Les Olimpiades de Barcelona, sí, sí, ojo, sí, sí.
1: Com de reivindicada és esta escola, no? I en aquest sentit, pues ahir se tancava un cicle, que va ser, és que ahir va ser un dia de moltes emocions juntes, honestament. Vore la il·lusió de la gent, vore exalumnes, vore els pares, vore la gent del barri, l'associació de veïns, l'AMPA, totes les gents que han lluitat per que això fora una realitat, i per tindre una escola com la que tenim, no? Que bueno, és un centre completament adaptat, completament climatitzat, un menjador amplíssim, una biblioteca encara més gran, la parcel·la que semblava impossible anivellar això perquè estan crustades la muntanya, hem aconseguit disminuir al mínim, no? tots els desnivells que tenia, i sobretot me quedé en aquestes últimes 3 setmanes, han sigut molt molt intenses, o sea, de veritat ahir s'han viscut moments d'autèntiques remuntades a última hora perquè n'hi havia que muntar una escola pràcticament el dia 1, perquè vull recordar que la conselleria ens va donar l'ordre de desmuntatge dels barracons el 29 de juny, és a dir, els mestres quasi se s'emporten en els barracons dins. Vam haver de fer un trasllat molt precipitat, acopiant els mobles en les classes que estaven acabades en aquell moment, amb uns accessos que encara no estaven acabats, en la dificultat que això comporta per a entrar camions, vull dir, va ser un trasllat molt accidentat, però que va anar bé dins de conforme va ser, no? de precipitat. I a partir d'ahir, pues, els mobles han estat emmagatzemats en les aules, i el dia 1 de setembre, que ja van entrar els mestres, va ser quan vam començar. Prèviament, l'Ajuntament, una empresa de mudances que havien contratat, havíem anat distribuint cada mobiliari en les seues aules, no? Per a poder que ja els mestres, que s'han pegat un curro tremendo, poguessin muntar-se les aules i tot. Agrair també sobretot a l'empresa pública de neteja MCBA i a les treballadores d'MCBA, i sobretot s'han pegat una palissa literalment a l'hora de netejar i se centre, perquè ahir ho hauríem pogut comprovar la gent, és un centre enorme, molt gran, i n'hi havia molta palla, no? A l'hora de adaptar-lo i poder començar les classes. I de lo que més m'alegra és precisament d'això, que avui a les 9 del matí els xiquets i les xiquetes han estrenat l'escola. Això ja torna a ser una escola, ja no és una obra, i estic content com a regidor, pressupost, com a veí més encara, com a exalumne sobretot, i és una experiència de les que jo crec que marquen una legislatura i que des de luego a mi me marcarà per a sempre, t'ho puc assegurar.
2: Hi ha coses de contrastos, i una d'elles que a mi me produeix certa ràbia és veure una obra tan xula, un centre tan espectacular com a nou que és, i al costat d'eixa negror, perquè és de, precisament, al voltant de per ahir, on se'n va iniciar, uh-huh. I sense incendi forestal, però m'agarre a l'esperança precisament de que siga eixa gent, aquests minuts i minudes que van a començar a estudiar ahir, que revertisquen el dia de demà eixa negror en verd també, per a que tinguin ben après que hem d'adaptar-nos nosaltres. Correcte. A les circumstàncies, i no negar-les, perquè entonces no avançarem. Tan de bo i se centre, li dona el verd que necessita la zona, que era espectacular, i que ara, malauradament, pues, per l'incendi, fa un contrast és tremendo. Això,
1: de fet, Vicent ja comença a donar-li verd, en el sentit de que en la pròpia parcel·la del centre, que no va estar afectada per l'incendi, el propi col·le mos va fer de tallafocs, parlant clar
2: i
1: ras.
2: Sí.
1: En la pròpia parcel·la estava prevista tota una obra de jardineria que s'ha pogut executar perquè no ha hagut afecció, i el col·le com a tal té arbres anteriors que tenia, no? És que s'han pogut quedar després de la reforma, però té també tirant de cap, me pensé que tenim 40 armelers, 4 palmeres, 7 o 8 pins,
0: que bo.
1: Dos o, me pensé que són garroferes, una part tremenda davant del menjador d'aromàtiques, de romero, de, o sea, és a dir, un centre molt verd, s'ha pensat molt precisament per això, per a que siga un centre verd, amb molta arena, que no tinga tanta superfície dura, i d'alguna manera en el verd del, que és el color per excel·lència de l'educació pública, el vèrtice dels arbres també del Rosario Pérez, obrim i s'aporta al que serà la recuperació de la serra del nostre entorn més pròxim. I també és una lliçó, com tu bé comentaves, per a xiquets i xiquetes. Jo crec que el que no s'ha viscut costa d'entendre, el que no s'ha vist en els ulls costa molt d'imaginar, si no tens especial gràcia, no? Xiquets i les xiquetes del Rosario Pérez, jo crec que tenen una oportunitat única, com també ho tenen els del Lionel Mingarro, per exemple, de poder veure les catàstrofes naturals, precisament per això, que són catàstrofes, de què venen, per què es produeixen i sobretot com podem evitar-les. I pense que l'experiència de l'incendi, el que ens ha transmès a la ciutat, és sobretot una consciència de ojo, cuidado, que la muntanya és una part nostra, perquè ens sentim part d'ella, no? Però també és una part que hem de cuidar, i que si no la cuidem, el canvi climàtic pues ja s'encarrega de fer de les seues, no? Perquè, bueno, no vull recrear-me tampoc en l'incendi, perquè crec que ja està tot dit, però van ser uns moments molt durs per tot, no? Però sobretot pensant també en el cas que ens ocupa, que després de 30 anys en l'escola a punt d'obrir se mos cremara, pues jo me pensé que haguera sigut molt injust.
0: Jo he pensat el mateix, el que passa que no t'he volgut traure, però és cert que ese patiment o ese pensament en algun que altre moment em tengo de dir, no és possible, això no pot
1: claro,
0: ser possible.
1: Arriba un punt que dius, això quan va parar, no? Però una volta més, i ho tornaré a dir mil vegades, la UME, els bombers forestals, ens han salvat el poble, és algo que n'hi ha que dir-ho, perquè és així. Se va fer tot un cinturó al voltant del poble en els moments més durs de l'incendi, i és el que va aconseguir salvar escoles, salvar cases, salvar barris, etc.
0: I has dit una cosa que m'ha agradat moltíssim, i que és una gran veritat, esos xiquets i xiquetes, tant del Leonard Mingarro com del nou Rosario Pérez, que durant un temps volant ese contrast i tal, efectivament es pilla unes edats que es marca, i sabran també de la tragèdia i de què passa i de què passa, no? Uh-huh. Si no se prenen mesures per evitar, bueno, pues, catàstrofes o desgràcies mediambientals, en este cas d'ese tipus. Correcte. Pues, Valer, salvo que vulguis afegir alguna cosa més, donar-te les gràcies que hagi estat avui dimecres 9 de setembre a l'inici del curs escolar.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Vicento.

0: Según Blog with Dimecres, 9 de setembre del 2026, i ara de seguida ens visiten en un cafè de la comarca Maria Josep Safont i Bruno Arrandis, regidors del PSPB de Borriana. Parlarem del tema del Pai Sant Gregori i després seguirem parlant de l'inici del curs escolar i en clau política hi ha molts moviments com veuran tendents cap a les eleccions, enfocats cap a les eleccions municipals del proper any 2027. Arranquem a les 2:07. Ja sabem, repassem l'actualitat en l'hora 14.
1: Hoy por hoy, de l'estiu.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
3: De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año.
2: Más horario, más servicio, más.
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar 1 per persona, 1 per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
5: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En STB Óptico tienes 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. STB Óptico, calle Benigafuy, número 5, Labai d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
6: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: Hoy por hoy, del estío.
0: Seguimos avanzando en este mes de septiembre y estamos ya a día 9 y ahora saluda a la gent de Borriana, que s'agraeix que hagin vingut avui a l'estudi de Ràdio de la Vall d'Uixó, però parlar d'un tema que pues jo he sentit parlar d'ell pues pràcticament des de l'inici del segle XXI, podríem dir, no? Ara, amb l'ajuda d'ells, anem a repassar un momentet tot el tema el tema és el Pai Sant Gregori, per cert. I saluda ja a Maria Josep Safont i a Bruno Arrandis. Com esteu? Molt bon dia.
7: Molt bon dia i moltes gràcies per rebre'ns i donar-nos ocasió a explicar gràcies. Un tema tan candent com este que ha passat ara últimament massa desapercebut.
8: Bruno, bon dia i moltes gràcies també.
0: La vostra ajuda, perquè necessitaré que en esperit de síntesi, perquè estem també en la ràdio, però la vostra ajuda, perquè sabeu que s'ha parlat moltíssim, de voltes, unes voltes més que altres, no? O sea, per què? Perquè ara, per exemple, el tema de l'arxiu, d'una denúncia que tenien, jo reconec que també m'ha passat una miqueta de soslayo, però bo és que estigueu així, per a que clarifiquem les coses, que recordem i es remuntem a este Pai Sant Gregori que me comentàveu abans de que començarem esta xerradeta. Bruno, Maria Josep, això arrenca pràcticament en el mateix inici de segle, no? Sobre l'any 2000.
7: Sí, les primeres notícies que hi ha a l'Ajuntament de Borriana són sobre l'any 2000. Ja comença a arribar informació i arribar interessos i interès per tirar endavant una zona de Borriana que està prou abandonada, estava prou abandonada i que significaria, i nosaltres hem recolzat sempre, significaria un avanç important en el futur de la nostra ciutat. Ampliar a nivell urbanístic i aquesta part tan important a vora mar, per el tema turístic, per el tema de aportar treball per a la gent de Borriana, etc, etc, era important. I ahir ens vam posar també nosaltres en marxa, però sí, és veritat, va començar en 2000 i hem de recordar, i això la gent no se'n recorda, que nosaltres quan vam arribar en 2015 ja ens ho vam trobar en marxa, i en marxa en molt males condicions.
0: Sí, teniu bon jaleo, no? Quan vau entrar i si recordeu un poc de la imatge, quan vau entrar i vau veure tot això, recordeu ara que és el primer que vos va vindre a la ment, a part m'imagina de fer buf, i el bufitice, no? I sa cosa. Recordeu la imatge, Maria Josep?
7: I me recorde perfectament, perquè una cosa és parlar del Pai Sant Gregori, que parlaven i parlaven i parlaven, però en realitat no se coneixia el que estava passant fins a aquest moment. I va ser tocar terra i dir, anem a veure què és això i què podem fer per a tirar-ho endavant.
0: Una cosa, per ubicar la gent de Borriana, ja m'imagino que ho té claríssim, però per ubicar un poc a la resta de la comarca, el tema, la ubicació un poc de tot el tema este del Pai Sant Gregori, però és que de joves anàvem allà els xiringuitos de Borriana i tal, tenim aquesta referència, cap a on tirem? A voler.
7: Tireu cap a Castelló.
0: Cap a Castelló,
7: tireu
0: cap a
7: Castelló, cap a, Castelló, no? Cap a l'altre costat del riu, del riu de Borriana, del riu Ana, a l'altre costat del riu, allí és una zona importantíssima, se passen les terrasses, i a partir d'ahí s'inicia el Pai Sant Gregori, un pai importantíssim, la ubicació me referisc, un pai importantíssim perquè allí vivia molt poqueta gent, estava vora mar i era una zona privilegiada. Pues i continua sent.
8: Era un macroprojecte, era 255 hectàrees, 5 o 6.000 habitatges, un camp de golf, era una obra megalòmana de l'època de la bombolla.
0: Ai, aquí estem, la de coses que han seguit arrastrant després. El Pai Sant Gregori, jo recordo que l'administradora concursal pot ser que haja arribat a reclamar 40 milions, se comentava, o alguna cosa així. És que s'ha parlat tant sobre això, per això vull que m'ajudeu avui a anar clarificant les coses.
7: Les quantitats han anat canviant segons les èpoques i segons, considero jo, els criteris o els interessos d'algú o d'alguna entitat, però en principi sí, i això va ser, teníem una espasada de Damocles dalt del cap, estava en vies de resolució quan vam entrar al govern en 2015, i va ser quan vam posar en marxa el procediment d'intentar recuperar una obra i una zona que consideràvem molt important per a la nostra ciutat en àrees del creixement econòmic i turístic de Borriana.
0: Perquè s'ha portat molt de temps pagant, no? Però no.
8: Bueno, sí, el projecte s'aprova finalment en 2004-2005, sí. I després en 2008-2009, te parlo de memòria, sí. Amb informes externs que va contratar el govern del Partit Popular aleshores, se va aprovar la reparcel·lació i a partir d'ahí se suponia que ja podien començar les obres. Entre 2009 2000, de cara a una selecció se fa com un paripé que entren unes màquines ahí a fer una neteja, però realment no han començat, no comencen les obres. Ja li se reclama la crisi immobiliària, li se reclama a l'urbanitzador que es comença, ell demana una pròrroga, no li se concedís, que potser si li s'haguera donat haguera sigut una altra història. Clar, l'empresa urbanitzadora té un forat important de milions i milions, i és inviable per a ella es comença res. I en 2014 el govern anterior, també del PP, pressionat també per molts propietaris, perquè veien que allí que ja portava 5 o 6 anys parats, que no se feia res, comença el procediment de resolució, és a dir, llevar-li a l'urbanitzador el que tenia l'urbanització adjudicada, llevar-li la condició d'urbanitzador. I nosaltres ens trobem ja en 2015 que aquest procediment de resolució havia caducat, perquè si no m'ho va dir el Consell Jurídic Consultiu, però que a més se fonamentava en quatre caus, perquè el primer que vam fer va ser auditar això, que se fonamentava en quatre causes que de per si pues, tan clares no estaven. Doncs podíem trobar que si haguem continuat endavant al final li haguera tocat pagar-li a l'Ajuntament a l'urbanitzador, i no al revés. Bueno, i també ens vam trobar, per exemple, un procediment molt important, que era la regeneració de costes, que me recordo que ens la vam trobar també caducat i vam tindre que tornar a iniciar. I a partir d'ahir pues, comencem a buscar alternatives, a buscar inversors, perquè considerem que no hi ha marxa enrere, perquè lo fàcil per a nosaltres ha sigut dir no, esto se acabó, però claro, vam veure els pros i els contres, era perillós també, tirar, molt perillós tirar enrere. Vam veure que era l'única solució.
0: Maria Josep, fins quin punt el tema este del Pai Sant Gregori i se... No sé si la paraula o l'expressió és la més correcta, però per a que mantingueu vosaltres i la gent i se renaixer de nou, no? de tot el tema, és un pal al camí de la teua etapa com a alcaldessa. Volem dir, mos faltava això així per a apartar-nos de lo que venim a fer, no? De la gestió que volem fer.
7: Sí, jo vull que quede clar que quan vam plantejar la situació, el que vam fer va ser intentar parlar i rebre aquesta informació de la gent que ho coneixia, i de fet, per a redactar l'acord transaccional vam buscar la mateixa persona que havia treballat en el tema de la reparcel·lació en l'antic equip de govern, la mateixa abogada urbanística, que també estava denunciada amb nosaltres posteriorment. Però des del Partit Popular especialment, i posteriorment algun altre partit que ha eixit a Borriana, se va utilitzar políticament i s'ha utilitzat i se continuava utilitzant fins que va eixir esta última documentació del jutjat. De fet, per exemple, l'actual portaveu del Partit Popular, que és l'únic que queda de l'anterior equip de govern popular, perquè van acabar tots i van renovar, fins i tot en 2024 estava en premsa dient: Safont debió dar un paso al lado cuando se inició la causa judicial y pasó a ser imputada por la gestión de San Gregori. La paraula imputada s'utilitzava en tots els plenaris, en tots els plenaris. I això va fer molt de mal, suposa, als nostres votants, però sobretot va reviscolar un odi contra, no sé, la situació i en este moment que estàvem, a més, amenaçant, en amenaces, fins i tot amenaces, que van arribar a ser molt dures, i unes crítiques que no tenien cap raó de ser.
0: I fins i tot fa dos anys, no?, una reprovació en un plenari que va ser...
7: Sí, també. Sí, ara ho han utilitzat, estic dient, això era del 24,
0: sí, exacte,
7: això que dia el senyor portaveu del Partit Popular. Sí, van presentar una moció i ells van retrucar tombant la moció nostra d'un altre tema i plantejant la reprovació del senyor Hernández i meua per estar imputats, que aquesta paraula imputats els encantava utilitzar en tots els plenaris, pel Pai Sant Gregori.
0: Pues n'hi ha algo que, rectifiqueu-me si no és així, però crec que és de juny d'enguany, per tant, de fa tampoc massa uns mesos, l'arxiu definitiu de tot este tema. Primer, quant important, òbviament, era això per a vosaltres, i dos, tot això palia un poc tot este calvari que m'esteu contant d'haver tingut que aguantar coses, d'haver tingut que aguantar pues el que dieu, no? Que vos condicionava fins al punt tot l'activitat pública, no la política, ja la pública, Maria Josep.
7: La pública i la personal. Jo particularment, parlo jo i ara parlarà Bruno, sí. Jo particularment ho he passat molt mal, fins i tot amb medicació per poder dormir, per poder relaxar-me. La meva família ha patit moltíssim de rebre aquestes informacions i aquests insults, perquè insults n'hi havien. A mi, jo no sé si serà per esta causa, però a mi m'han trencat els espillers del cotxe, m'han punxat les rodes del cotxe, m'han tirat una pedra que m'han trencat un vidre de ma casa. No sé si tindrà a veure en això, però era en eixa època. En eixa època on la visceralitat era tan gran que afectava políticament, però també psicològicament. Hem patit molt i ara... Ara, pues, com ho estàs comentant tu, ara fa un parell de mesos s'ha resolt definitivament que no havien fet res malament, que s'havia basat tot en la legalitat i que tot això eren mentires i manipulacions que han interessat políticament, perquè hem de recordar, i això sí que m'agradaria dir-ho, que uns dels denunciants inicials, un d'ells era fins i tot regidor del Partit Popular. I quan jo me retirava dels plenaris quan eixia el tema de Sant Gregori, perquè considerava que com estava judicialitzat no havia d'estar, aquesta persona se quedava en el plenari i votava el que fora necessari. I fins i tot algun funcionari municipal que havia informat als inicis d'aquest procediment també era un dels denunciants. Vull dir, la cosa se va complicar d'una manera que hem patit molt, personalment i políticament, evidentment.
0: Ara escoltem de seguida a Bruno, però primer, Maria Josep, I això ara com es restituís? Com se te restituís?
7: De moment, el poble de Borriana m'ha pagat el meu abogat. Els diners que m'havia gastat jo en el meu abogat al llarg d'aquest procediment de tants anys, 7, 8 anys, ja ni no ho recordo ni vull recordar-ho, pues m'ha hagut de pagar el poble de Borriana.
0: Bé, si em permet, després d'això serien hasta les coses materials. Jo anava més a lo teu, no? A lo personal, a tot el que ens has contat, que has passat per ahí.
7: Jo estic dient que això afecta també a la ciutat de Borriana, especialment
0: no,
7: a nivell econòmic.
0: Està clar.
7: Però jo, bueno, ara crec que ja puc... jo he anat sempre en el cap ben alt, no he amagat mai que ho hem fet sempre en informes i en criteris objectius i pensant sempre en el benefici de la ciutadania, de la gent de Borriana, però ara el problema que veig jo, i per això t'agraeix que puguem estar així, és que tant que eixit en premsa, quan un partit dia no sé què, quan eixia uns mitjans de comunicació indignes que tenim, uno especialment a la nostra ciutat, atacant i matxacant, ara passa desapercebut, no ha eixit pràcticament en cap mitjà de comunicació. L'arxiu de la causa sobre el tema de Sant Gregori, de prevaricació administrativa especialment, que és el que ens afectava més,
0: sí,
7: sobre l'anterior alcaldessa de Borriana i l'antic regidor d'urbanisme. Això ara s'ha callat. Han tirat una manta damunt. I això també és de vergonya, eh? Per això t'agraeix, torne a dir, que este mitjà de comunicació ha obert les seves portes.
0: Jo vos agraeix que vosaltres que estigueu així i que conteu les coses, que conteu el que heu viscut, que conteu la vostra versió de les coses. Vull que ara escoltar, tinc molt d'interès en escoltar el que vull dir-nos, Bruno, i exactament el mateix, com has viscut tu, com t'ha afectat, Bruno, que recordes de tot això?
8: Bueno, potser no tant, a mi no he patit atacs personals físics, no he arribat a medicar-me, però clar, personalment pues, al final vas al col·le a portar els xiquets i eres la meva filla és la filla del prevaricador i la gent parla i algú haurà fet.
0: Tens com assenyalat, no?
8: I tant, no t'ho diuen a la cara, però els que t'envolten sí que ho saben,
0: sí,
8: que ho estan dient. Sí. Però tampoc és només des del 21, perquè en el 2019 quan se va, diguem, restituir a l'urbanitzador, perquè ja se mos van querellar contra tots els regidors que van votar entonces, i de fet jo recordo que en els plenaris amenaçava els regidors perquè alguns diuen, és que no sabeu el que estan votant, és que això, i després allò també ens van querellar i se va arxivar també. Després van dir, això s'ha judicialitzat moltíssim i per moltíssima gent que bueno, que jo crec que molta gent ha sigut arrastrada per uns pocs que tenien uns interessos, els que van dir que volien fer ells el país, si no el feien ells no el feia ningú, però inclús com ha dit també també funcionaris i regidors que en el seu moment la família també tenia interessos, tenia parcel·les en Sant Gregori, que també s'haurien d'haver apartat per això, encara que legalment no fora necessari, però no queda molt, no és molt higiènic. Jo crec que un funcionari estigui informant i que les a favor o en contra d'un país i que la seva família tinga parcel·les ahí. Però bueno, jo realment estic mirant la possibilitat de, jo vaig a querellar-me contra qui puga, o sigui, vaig a demanar, no, estic mirant de legalment a veure què puc fer contra tota aquesta gent, perquè entenc gent que quasi en esta denúncia hi ha gent que de bona fe ha sigut, l'han arrastrat ahir, però hi ha gent que sap perfectament el que estava fent, inclús estan basant en informes municipals que no sé tampoc quins han un funcionari deixa el seu lloc de treball si fa un informe perquè sí, perquè li dona la gana.
0: Bruno, te dol més pel que contes, te dol més esos casos de gent en que sabent perfectament el que passava o mirava cap a un altre costat o callava?
8: Me dol més perquè dic que són 17 arrestats. Hi ha gent que la conec, que no són mala gent, però al final hi ha quatre que van davant de tot, que sí, són els que ho han menjat tot,
0: sí,
8: que són els que tenien uns interessos, o tenen interessos encara, segurament. Me dol per isos, per els altres no, perquè bueno, al final saben que saben el que estan fent i ja sé que que no han actuat de bona fe, no com molts denunciants, que també és veritat que hi ha, sempre mos tiraven, encara que hi havia moltíssims denunciants, però clar, és que estem parlant d'una cosa enorme, de si n'hi havia a la millor 40 denunciants que al final se reduïen els grups perquè eren familiars, empreses i demés, també hi ha molts propietaris que ens recolzaven i que ens diuen, és que si no fora per vosaltres això no haguera tirat endavant, és que si no haguem maniobrat com va maniobrar, possiblement ara sí que el país estaria acabat, estaria fulminat, perquè no hauria pogut tirar endavant, perquè no haurien començat les obres, hauria que tornar a replantejar-ho tot. I ara en canvi pues, també vam molta gent que se pensava que anant contra nosaltres ara les coses avançarien, també s'han tornat a trobar en 4 anys de paràlisi, que encara no s'ha avançat res, quan l'Ajuntament podia haver assumit algunes actuacions necessàries, des de luego.
0: Perquè en el vostre pensament, Maria Josep, el país Sant Gregori, que efectivament pot ser una de les zones espectaculars de la fantàstica costa del litoral que teniu, que té Borriana, en la vostra concepció com el veieu, de dir, pues mira, deu de ser així, va aportar per a Borriana, va aportar una fotocada de coses molt bones per a Borriana i per la província, escolta, per la ubicació, no?, on està Borriana. En el vostre dibuix mental, Sant Gregori, que era, Maria Josep?
7: És que està clar que està molt bé tindre unes platges verges i tindre unes zones impressionants per a tota la ciutadania, però també està molt bé que aquesta ciutadania pugui ser partícip d'una altra zona que a hores d'ara està pràcticament abandonada i que en la qual se podien fer moltes coses. Se va plantejar una cosa en 2000, una altra cosa en 2004-2005, una altra qüestió en 2015 o en 2019 pràcticament, però pensem que el futur de Borriana està molt imbricat en el País Sant Gregori. La zona, no només pensant en el turisme elitista, que és el que alguns tiren encara, sinó també zones esportives, zones de convivència, no ho sé, n'hi ha molta possibilitat per a fer ahir, i que, com estava comentant ara Bruno, de moment ja portem pràcticament 4 anys sense res. S'havien fet ja avanços i s'ha reconegut en la sentència que estaven fets i aquests avanços en el tema de pues, carrers, obrir, separar, tal, treballar un poc en aquest tema, i se veien unes fotos aèries que se veia els avanços que estava fent. Ara no s'ha fet ni una pala allí, fa 4 anys que està totalment parat. Jo crec que Borriana té molt de futur i el País Sant Gregori forma part d'aquest futur. I respecte de la pregunta que m'havies fet abans, sí, és veritat. Jo crec que és una de les qüestions que es va costar molts vots en les anteriors, perquè va ser utilitzada i manipulada públicament, especialment per algun dels partits de dretes.
0: I a partir d'ara, Maria Josep, en este arxiu de la denúncia, en este dia, que no se coneixien exacte tu quin seria, però suposa que tenies clar que anava a arribar, que desitjaves que arribara quant antes i que diguera coses pues, que ja diu abans, volen dir, sí que s'ha avançat, és que n'hi ha unes fotos aèries, és que n'hi ha unes coses que no fa falta que tinga que reafirmar, no? o que sentenciar, valga la redundància, la sentència, que ja està bé. A partir de la què? Perquè això que canvia, Maria Josep, a tu en quin moment arriba això?
7: Jo no havia tingut mai cap problema en la justícia, i tinc molts anys, i el primer problema que vaig trobar va ser un home molt curiós. Una persona que s'havia presentat a Reina Fallera i no va eixir, ens va denunciar a la secretària municipal i a mi, dient que havien pogut manipular les votacions dels fallers. Vull dir, això va ser el meu primer contacte en la justícia en tota la meva vida. Evidentment no tenia raó i ho van tirar arrere, però això ha sigut molt gros, això ha sigut molt gros per a la meva vida, per a la de la meva família, els meus fills, el meu home, els meus germans, mon pare, que encara vivia. Va ser molt dur. Jo, bueno, crec en el perdó, però si n'hi ha coses que me costarà perdonar, la veritat.
0: Bruno.
8: Bé, a partir d'ara jo crec que ja ho he dit, no arreglar això personalment pues, no hi ha manera. Jo estudiaré el que puc fer legalment, però bueno, sí, això és una altra història, és algo personal. Uh-huh. I en quant al PAI, jo a principi, en l'any 2000 era molt crític, no vaig entrar en si això era molt bo per a Borriana o molt roïn, perquè això ja se va debatir en el seu moment, se va tirar endavant, i el que no se pot anar fent és avant ni arrere. I el que he dit abans, nosaltres vam trobar això fet i tan avançat que vam veure que no n'hi havia marxa res. Ho vam millorar molt perquè se van modificar projectes per a, clar, projectes que ja tenien 20 anys, se van modificar per a adaptar-los al segle XXI en noves il·luminacions, més zones verdes, etc. Crec que l'única eixida d'aquí és que va davant, com també van dir alguns propietaris, ja estem així, no podem tirar darrere, l'única eixida és que va davant, fer-lo el millor possible, i quan abans millor, clar, perquè no se pot eternitzar això 25 anys més, perquè a més hi ha propietaris que estan ahí pagant... Sí. Sobretot pues, pagant IBIs urbans, per exemple, que per cert també quan estàvem en el govern també reclamava l'oposició que això se bonificara, i ara en 4 anys tampoc s'ha fet ninguna bonificació, que era una altra cosa, que venien ells el seu fum de canyes, i ara que poden fer-ho pues, no s'han donat compte de que no se pot fer, evidentment, simplement pues, intentar que continuï i lo millor possible.
0: En independència de que vulgueu fer algun matís final o afegir alguna cosa, tinc dos qüestions i en això pues, pràcticament aniríem tancant. Una, present actual, i una altra de més de futur. L'actual, la present, Bruno, Maria Josep, sabeu que en esta legislatura Borriana també ha sigut notícia per altres qüestions, com que en l'època que estem, en els anys que estem, que se tinga que parlar si en la biblioteca, que si pot haver tal revista, que si no pot haver la corrupció d'alguns partits, que, bueno, pues això, que el nom de Borriana també l'han ficat a la palestra, però no per coses que ens haver agradat. Esta és la qüestió present. Com esteu veient esta legislatura en què Borriana ha donat que parlar també d'aquelles maneres? I després vam fer una altra de futur relacionada en el tema ja de lo que vindrà de cara a l'any que ve. Però primer esta, del present, Bruno Maria Josep, com ho heu vist?
7: Està demostrant-se que tot aquest rebombori que s'ha fet, sobretot i especialment, malauradament, en l'àmbit cultural, educatiu, per part d'aquests partits de dreta i d'ultradreta que teníem a Borriana, parlem de la biblioteca, parlem de llibres que no es pareixia bé que se repartiren a les escoles, parlem fins i tot de plaques històriques recordant èpoques tràgiques en la nostra ciutat i en ubicacions tràgiques com l'antiga presó a Borriana, sí. I tot això s'ha demostrat que és fum de canya, vull dir, i aquest partit que reivindicava, que anava a fer, que anava a menjar-se el món, de moment queda uno dels quatre que n'hi havia, queda uno, n'hi ha dos en el, n'hi ha un altre nou que està en el que queda, n'hi ha dos que estan ja en el grup mix, que s'han així però que no mullen l'acta, vull dir, i aquestes persones no volien governar, volien adoctrinar. Acusen a l'esquerra moltes vegades d'adoctrinar, i la primera cosa que fan és ixa, posar els seus interessos i les seues idees personals per davant de tot, portant pues, qüestions com l'ICEP, l'institut este que és també per aportar, com si fos la cultura i la història de Borriana, anaven a fer a reescriure la història de Borriana. El present està demostrant qui són, està veient-se la cara d'esta gent i està veient-se la cara de l'altre partit que en teoria era de dretes, no tal d'ultradreta, que ha tragat en carros i carretes i ha acceptat tot el que n'hi ha. Jo crec que ahí se demostra que qui sap governar, qui sabíem governar, qui pensàvem en la ciutadania i qui pensen en els seus partits.
0: Sorpresa també va ser lo de Compromís, no? I tot el que va passar per ahí, vull dir que Borriana ha sigut esta legislatura, segons notícia, en alguna calta sorpresa. Bruno, què afegeixes?
8: Sí, bueno, per una altra banda, això, com ja he dit, partits que s'han dissolt o que s'han separat, que s'han anat tots al grup, el grup dels no adscrits, ara mateix té 4 regidors, perquè jo crec que això ens reafirma que som l'única garantia que li pot fer front a la dreta, com ha sigut com ara i com ha sigut sempre, històricament, i no només en Espanya. I després, bueno, si hi ha moltes coses, jo crec que quan van fer un paripé l'any passat, PP i Vox, de separar-se, però jo crec que era un simple paripé. Felipe, perquè va ser per una cosa que l'any anterior l'havien votat a favor i ara l'han votat en contra, i tenen que cada un té que ficar la seva marca, però tampoc sabem res ni de llibres de, clar, ni de llibres de biblioteca, ni de plaques que han desaparegut i no han tornat mai. Ahir, quan a la placa se va encomanar un informe que va costar, no sé si en 12.000 euros o 15.000, quan era simplement una recopilació de coses que havia fet el grup per la recerca de la memòria històrica, que per cert ara ja tenim més noms dels que van estar ahí, doncs podríem fer una placa amb tots els seus noms que cabria. I bueno, per no dir, bueno, per més actuacions també, tot. Una de les bases de la propaganda és dir-li digues de l'adversari el que tu fas mal, i ells per exemple han malbaratat molts diners, doncs, per exemple quan van contractar un informe extern per a dir lo mateix que havia dit el tècnic municipal de Sant Gregori, de que estaven fetes unes obres, van gastar 48.000 euros en un informe que jo crec que esperaven gastar-lo contra nosaltres, i al final ens va donar més la raó. Estan, bueno, realment estan, ha sigut un paripé, esta separació ha sigut un paripé, i el compromís pues ja serà problema d'ells, però bueno, ens reafirma com és l'única garantia per a fer front a les polítiques d'extrema dreta, que són les que s'estan fent.
0: I una darrera qüestió, perquè també hem conegut estos dies que el termini per a que les formacions socialistes dels municipis de més de 20.000 habitants presenten candidatura va acabar el passat de dilluns, i en el cas de Borriana Vicent Aparici el tindrem per així. No sé si la setmana que ve o l'altra parlarem en ell per a que ens conte coses, però ara a vosaltres, Maria Josep i Bruno, ara que no m'ho escoltava, què li dieu?
7: Molta gent el que demana és renovació, renovació, renovació. Jo ho entenc perfectament. Però entrar a treballar en un ajuntament com el de Borriana, que ja s'ha comprovat com funciona en molts àmbits i que coneixem de 8 anys de govern, un govern ben profitós per a la gent de Borriana i per a la nostra ciutat, ha de partir sempre d'una experiència. No se pot entrar en a veure què és això, expliqueu-me allò, qui és aquest, no. I per això jo crec que és una bona decisió, un bon pas el que s'ha pegat, perquè Vicent Aparici porta molt de temps en el partit, però també porta temps en l'oposició i, sobretot, i posant-ho en valor, governant, coneixent el carrer, xafant el carrer, coneixent les associacions, coneixent com funciona el tema de via pública, de qüestions que afecten directament a la ciutadania de Borriana. I per això jo crec que és una molt bona opció.
0: Bruno, t'escoltem a tu.
8: Bé, jo me vaig estrenar en política en el 2015, entrant directament al govern, a més en coses tan complicades com que jo dic el que no volia ningú, urbanisme, que eren totes marrons, perquè n'hi havia molts més que Sant Gregori.
0: Almenys en Borriana sí que era una cosa de marrons, eh?
8: Medi ambient, que pareix una cosa que té la seva cosa bonica, però també té les seues denúncies darrere, i activitats que, bueno, és part de lo mateix. Sí. I, bueno, lo primer que, si no, pues les galtades que te peguen, perquè faig el que faig és estar mal, no? I, bueno, claro, és això, Vicent, ja te callo d'això, ja ell ja sap on s'ha ficat, jo crec que ja n'han pegat moltes desaltades, i és el que diu Maria José, una persona que té l'experiència que té, que ja ha tingut coses molt complicades com via, per exemple, via pública, una de les, bueno, ja ha estat sempre ell al front de, o els últims anys al front del partit, jo crec que va ser ell el que me va embolicar per estar així, jo no sabia on me ficava, ell sí que sap on se fica, i bueno, i al final estar expost, que estar de cap de llista o estar d'alcalde és estar més expost encara, però bueno, i jo crec que ja sap el que és això, i això també és un punt a favor, perquè no pots ficar s'ha de renovar, però no pots renovar tant, perquè no te trobes en coses que després incoherències com les d'ara, que tot el que el Partit Popular feia quan estava en l'oposició ho feia, que pareixia que se feia amb la vareta màgica, i ara porten anys tramitant coses que no era tan fàcil, en veritat, pues, jo crec que ja sap on se fica, i això és bueno, i molt valent per part seva, perquè també se podria dedicar a altres coses.
0: Pues Bruno Arrandés i Maria Josep Safont, moltíssimes gràcies per haver estat avui ací. El tema i la notícia, si no és, hauria de ser-ho, és l'arxiu d'aquesta denúncia en la que hem començat el tema, tot el tema del País Sant Gregori. I ara sí que sempre m'agrada fer el instant final, els últims segons, per si n'hi ha algun matís, alguna correcció, alguna cosa que voleu afegir sobre este tema que ens ha portat a tindre esta xerraeta, i en això tanquem, Maria Josep i Bruno.
7: Jo crec que des del primer moment vam actuar sempre seguint criteris marcats per la llei. No ens hem saltat mai cap procediment, sempre hem tingut assessorament tècnic i legal el que necessitàvem en aquest moment, i això se demostra en aquest últim auto del jutjat. Creiem que és la manera d'actuar. No podem treballar guardant coses en un caixó i traient-les quan volem, com se'ns consta que s'ha fet en algunes ocasions, i per això és una satisfacció molt gran poder arribar a aquest punt bé i se reconeix.
0: No,
8: jo crec que en el fons ja no de cara al públic, però sí que hi ha molta gent que sabia que ho estàvem fent bé, inclús alguns dels denunciants sabien que, de fet, jo crec que hi ha gent que m'ha dit no, sé que ho estàs fent bé, però és que jo d'anar a per tu perquè ho he d'aprofitar. I bueno, en el fons també jo he dit que per haver sigut molt bonic, a millor en un seu moment carregamos a en Gregori i hem dit mira que ecologistes som, que però vam veure que no hi havia marxa enrere, però de la mateixa manera que per algunes persones jo sóc el que va tirar endavant Sant Gregori, per a altres persones sóc el que també s'ha carregat molts païs, perquè també ens vam trobar una proposta de pla general que era de l'època del Bombolla, que anaven a fer una Borriana per a 200.000 habitants, bueno, que Sant Gregori era un païs més, però que estava més avançat, però hi havia moltes propostes que no tenien sentit, inclús des de conselleria ja dient que no. Aleshores, per alguns sóc el que s'ha carregat uns quants païs, però per a altres sóc el contrari, el que ha desenvolupat, el que ha tirat en marxa, el que ha tornat a posar en marxa Sant Gregori. O sigui que fas el que fas, mai estaràs bé en tots, és el que té.
0: Gràcies per la visita este dimecres 9 de setembre, ha sigut un plaer, i això, d'ací uns dies tindrem a Vicent a París i ja veuré què es compta. Que vagi bé, bon dia.
7: Gràcies.
9: Nómina, pensión. En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
10: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
11: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
12: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
13: Després de l'escola d'estiu, el dimecres 9 de setembre comença un nou curs escolar a la Vall d'Uixó. I ho fem amb la millor notícia. El nou Rosario Pérez ja és una realitat després de més de 30 anys d'espera. Un nou centre per a les nostres xiquetes i xiquets, fruit del compromís amb la defensa de l'educació pública. Ajuntament de la Vall d'Uixó.
0: I després d'haver escoltat a Maria Josep Safont i a Bruno Arrandis per tot el tema del Pai Sant Gregori de Borriana, pues com saben, una de les notícies del dia és el començament del curs escolar, i en la Vall, el Cair per la Vesprada, s'inaugurarà també el nou col·legi, el nou CEIP Rosario Pérez. Hem tingut en el primer bloc al regidor d'Educació, a Manel Egea, comentant-nos totes aquelles coses relacionades tant amb el Rosario Pérez com amb el començament del curs escolar. però també en el dia de Wist, de començament de curs escolar, se tria, saben que tots els anys se tria de manera simbòlica un centre, no?, on que s'inicia tot, on comença tot, i on ha sigut el CEIB l'Assumpció. I l'alcaldessa de la localitat, Tania Baños, deia totes aquestes coses avui, dimecres 9 de setembre del 2026, dia en què torna a començar el curs.
14: Ahir va ser, evidentment, un magnífic dia al Rosario Pérez, on vam inaugurar per a este curs una nova escola per a la ciutat de la Vall, per al barri Carbonaire. Després de molts anys de reivindicació, després de moltes necessitats, posar en valor, evidentment, l'escola pública i el que representa aquesta inversió, i, bueno, i crec que això ja marca després una fita important per a que l'inici de curs comenci amb una nova escola a la nostra ciutat, que portem molts anys treballant i que ja a finals de l'anterior legislatura pues, van començar les obres per tal de que en els anys que han transcorregut puguen ja obrir les seues portes i tindre l'absoluta normalitat. Així que aquesta fita, evidentment, és aconseguida, però també és la demostració de que la ciutat de la Vall té la capacitat de poder treballar el pla edificant i dur endavant des de l'Ajuntament una obra de 6 milions d'euros per tal de dur endavant una obra sencera d'una escola, no? I per això pues, bueno, vull posar en valor el pla edificant tal com vaig fer ahir des de la coordinació entre institucions. No entenc el pla edificant des d'una imposició per part de la Generalitat cap a l'Ajuntament, sinó d'una coordinació necessària i legítima també de cara a la institució que representem, que és el nostre poble i és l'Ajuntament de la Vall. No? Així que, bueno, que tenim pendent, evidentment, i per això estem així, en un exercici també de reivindicació. Ahir era un exercici d'alegria, no?, de demostració de que podem traure endavant l'edificant, però avui és un exercici de reivindicació de cara al nou curs, donat que la Generalitat té estancat l'expedient de rehabilitació d'esta escola, que té una part apuntalada i que sí que no podem gastar la gran majoria del pati, que compartim amb la comunitat educativa, les famílies i els mestres la sensació i la intenció, no?, de rehabilitar l'escola, i que la Generalitat no pot posar cap entrebanc més a la rehabilitació d'esta escola, no? Per tant, demanem agilitat, demanem que se posen les piles i demanarem sempre lo just per a la nostra ciutat en defensa sempre de l'educació pública i de les famílies de la Vall, no? La nostra predisposició és absoluta, ho hem demostrat ahir en el Rosario Pérez, que quan la predisposició de l'Ajuntament és ISA, prioritzar al nostre ajuntament aquests expedients perquè són absolutament necessaris per a l'educació de la nostra ciutat, i fent un repàs de que tenim l'Assumpció, tenim el Lleonard Mingarro també, i tenim també estancat des de fa més de 2 anys la petició que des d'este ajuntament hem fet per al Blasco Ibáñez, on hem demanat que el Blasco Ibáñez puga estar inclòs dins de l'edificant i rehabilitar l'escola de Colònia Sant Antonio, comúment conegut com el barri de Texas, no? Perquè no té sentit que estiguem rehabilitant el barri i no rehabilitem l'escola. I per tant, jo crec que rehabilitant el barri i rehabilitant l'escola canviarem per complet el futur del barri, però també el futur de la Vall, no? I també el Botànic Cabanilles, on des de l'Ajuntament, pues, bueno, jo entenc que aquesta imposició s'ha de buscar una col·laboració i la predisposició màxima sempre de l'Ajuntament per tal de poder continuar construint també un nou institut per a la ciutat de la Vall. No? Així que són molt els deures pendents, però també especialment, jo vaig fer farà uns plens, vull reivindicar la necessitat de fer una col·laboració de veritat, sense parxes, en la climatització de les nostres escoles. No? I ho hem fet en el nou Rosario Pérez, però estos últims ingressos de 5.000 euros que s'han fet per part de la Generalitat a les escoles no solucionen res. En 5.000 euros no fem la climatització de tota una escola, podem posar un parxe, però no volem més parxes. Tampoc volem que els ventiladors, que la instal·lació o la compra dels ventiladors depenguen de les AFES que puguen fer front a la compra i de les que no, pues que se queden sense ventiladors. No és la nostra manera d'entendre lo públic, i per lo tant pues el que demanem és un pla que puga estar a l'altura de la climatització de totes les escoles de la Vall, i no una climatització de ventiladors, sinó una climatització com correspon i com tenim nosaltres a les nostres instal·lacions municipals i al nostre despatxos i allà on treballem, no? Per tant, volem per als demés el que volem per a nosaltres i a l'inrevés, no? I per tant, l'Ajuntament de la Vall alça la mà i col·laboració, no?, en la Generalitat Valenciana per a que traga pues, una mena de pla edificant 2.0. I si volen anomenar-lo Educlima, pues perfecte. Nosaltres col·laborarem en la Generalitat si posa damunt de la taula aquesta necessitat per fer front a una competència que no podem fer els ajuntaments, que no és nostra, que no podem legalment invertir en la climatització de les escoles, que ha de ser la pròpia conselleria, però que sí que mostrem la nostra col·laboració perquè volem que les nostres escoles estiguin aclimatades per fer front a les altes temperatures i a la lluita contra el canvi climàtic. Així que, bueno, són deures encara pendents i, evidentment, com vas dir ahir, fem nostres les reivindicacions del col·lectiu de professors, de mestres, que necessiten aquesta ajuda de l'administració autonòmica per poder continuar prestigiant l'educació pública, que és la de totes i de tots.
0: Inclou política, ja hem comentat abans, quan ens han visitat Maria Josep Safont i Bruno Arrandis de Borriana, que per part del PSPB, per a les properes eleccions municipals, en el cas de Borriana, la persona que serà alcalde llista és Vicent Aparici. El termini per a que les formacions socialistes dels municipis de més de 20.000 habitants presentaren la candidatura se va acabar al començament d'esta setmana. Només una única proposta en Castelló, la de Rafa Simó, com saben, José Benlloc en Vila-real i, en el cas de la Vall, Tania Baños, en Almassora, Manche Galí, en Borriana, Vicent Aparici. Això és referent al PSPB. En Almenara, el compromís, Quique Castelló, ja de forma oficial serà el candidat a l'alcaldia en les eleccions del proper any 2027. Escoltem a d'ell i després tornarem a la Vall a escoltar també l'inici de tots els moviments electorals, diguem, el tret d'eixida. Ara de seguida escoltarem també a David Lluch.
15: Compromís per Almenara ens hem erigit durant tota la legislatura com la casa gran de l'esperança per al nostre municipi. Necessitem recuperar aquesta ambició com a poble, aquesta capacitat de gestió com a govern i posar una mirada llarga, una mirada de futur en un projecte de poble digne i estable. Venim de les eleccions municipals de l'any 2023 en les que ens van consolidar com a segona força política del municipi, apropant-nos molt a aquest govern de la senyora Pérez, trencant aquesta majoria absoluta de dues dècades i dient-li al nostre poble que existeix una alternativa de govern i que cada vegada més veïns i veïnes aposten per aquest projecte progressista, municipalista i centrat en les necessitats reals del nostre municipi. Volem convertir, per tant, a Compromís en aquesta casa gran de l'esperança, en aquesta alternativa, en aquest espai on totes les persones que volen un municipi millor troben un projecte, una veu i una alternativa de govern en la que se vegin representades. Nosaltres anem a defensar els interessos d'Almenara, anem a defensar aquesta recuperació del Pla Edificant per a una nova escola en el nostre municipi, anem a defensar aquesta recuperació del Pla Convivint per al centre de dia a Almenara i anem a defensar aquesta protecció del litoral sud en la nostra costa. Governe qui governe, governe en l'estat la dreta, governe en un govern progressista, anem a plantar cara. Compromís per Almenara més, volem cedir sòl municipal per a impulsar aquesta cooperativa local d'habitatge i anem a també impulsar aquestes defenses radicals de la Marchal, dels nostres estanys, de les nostres muntanyes, perquè són el major tresor que tenim. Per tant, en presente, accepte el repte de presentar-me a l'alcaldia d'Almenara amb l'objectiu de millorar el dia a dia, de gestionar allò comú i d'ocupar-me d'allò que de veritat importa a la majoria treballadora dels nostres veïns i de les nostres veïnes.
16: Justo mañana jueves día 10 tenemos una asamblea convocada a las 7 en nuestra sede para validar el proceso de elección de candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales. Sabes que es un año en el que va a haber elecciones en el caso de País Valencia, un curso académico en el que va a haber elecciones a todos los niveles, ¿no? Municipales, autonómicas y estatales. No sabemos exactamente las fechas de las estatales, pero bueno, sí que sabemos que va a haber antes del verano, ¿no? Y bueno, pues nos toca aquí en Esquerra Unida de la Vall decidir nuestra candidatura y hemos querido comenzar el proceso pronto porque va a ser un año con muchísimo trabajo, también muy ilusionante por otro lado, en el que también queremos encontrar un grupo de personas que ilusionen a la ciudadanía para que apuesten o quieran apostar por nuestra opción, ¿no? Por nuestra opción política. En principio, pues si todo va bien y la Asamblea valida el procedimiento que va a proponer el Consejo Político, es un proceso muy sencillo y es lo que hemos hecho, ¿no? en las últimas legislaturas, ¿no? De presentarse durante los próximos 15 días los candidatos o candidatas que quieran, junto con otras cuatro personas que quieran ir en esa lista, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues, si dentro de 15 días, ¿no?, hay más de una candidatura, más de una propuesta, pues bueno, será un proceso de elección para que sea la militancia de Esquerra Unida en la Vall d'Uixó la que elija entre una opción u otra u otras. Y bueno, pues como siempre sabes, la Asamblea de la Vall d'Uixó es soberana. Esperemos que bueno, esta propuesta la acepten. Yo supongo que sí que la aceptarán. Y que, en fin, bueno, pues, poder tener ese proyecto ilusionante que vuelva a conectar, ¿no?, con la ciudadanía de la Vall d'Uixó, que yo creo que es muy importante tener a nivel local un gobierno que, bueno, que sepa responder a las necesidades y, como todos sabéis, ¿no?, que esté dispuesto a trabajar de valent, ¿no?, a trabajar con fuerza, ¿no?, por resolver los problemas o muchos de los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y ahí siempre nos tendrán los ciudadanos y las ciudadanas de la Vall d'Uixó. Y por eso, pues bueno, pues como te comentaba al principio, este proceso que nos llena de ilusión, porque para nosotros siempre las personas que se presentan son muy importantes. Entendemos que tiene que haber, más allá de un candidato o de una candidata, que sepa seducir a la ciudadanía, que también, por supuesto, pero un grupo fuerte detrás que sea capaz de proyectar todo ese trabajo, toda esa energía para poder afrontar pues bueno, los tiempos que tienen que venir, los próximos años en la política municipal.
1: Hoy por hoy, del estío.
17: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola, queia s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les...